teu chirika hoji teu kwendinu teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmsiki yeah.